0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

escoltes el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Bon dia, són les 10. L'excursió a Peralada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora de Palafolls, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per tots aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labarta, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Labarta ha volgut destacar també el paper actiu de l'entitat local del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse i Quim, que estan sempre... La veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar, doncs ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà i li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros per persona. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat, a l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, es recomana a qui estigui interessat que vagi al casal el més aviat possible. Aquesta notícia ja la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Prats-Avalls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició del De Gorra, acabat l'estiu amb Ràdio Palafolls. Tot l'equip d'aquest programa ja ho té tot preparat per compartir, si ho vols, des del 107.7 o, si no, des de www.radiopalafolls.cat, 3 hores de bona música, de bon rotllo, de bon humor i, sobretot, que també sé que ho esteu esperant, de bons premis. Així passem l'estiu a Ràdio Palafolls i la prèvia, de Festa Major, amb aquestes primeres activitats que ja han començat avui.

0: vespre, per exemple, tindrem exhibició de twirling i el pregó al moment oficial de començar la festa major, que es farà demà. Tot això us ho explicarem dins l'agenda cultural. El No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. En qüestió d'una horeta i mitja abans, però, haurem de mirar el cel i veure si ens acompanyarà el sol aquests dies de festa major. Ho farem des de l'estació de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. El que et deia, avui també jugarem de la forma habitual al de gorra. Premi, pregunta, contrasenya i trucada al final del programa. Tot això si et quedes amb nosaltres, perquè tot just ara mateix, les 10 i 4 minuts, donem fum al tret de sortida. Benvinguts, benvingudes. Comença un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls.
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.
3: 24 hores amb tu.
4: Hi, I'm Shakira.
5: They call me Burna Boy.
6: Ràdio Palafolls.

Jo crec que ja podríem començar a triar quina és la cançó d'aquest estiu 2026 que anem deixant enrere, eh? Sens dubte, la que va protagonitzar el Mundial de Futbol, on va guanyar Espanya, recordem-ho. Doncs podria ser una ferma candidata. La culpable, Shakira, aquest Dai Dai. Amb ella t'hem dit bon dia des de Ràdio Palafolls aquest 2 de setembre i així continuarem amb un altre clàssic que de ben segur reconeixes, Enjoy the Silence. Arriba el moment de compartir bona música amb Depeche Mode.

Sintonia del Degorra, això el que significa és que has d'estar ben atent, ben atenta, perquè per primera vegada en aquest matí del 2 de setembre t'explico quin és el premi i quina és la pregunta per posar-te avui la gorra i sortir guanyador o guanyadora en aquest concurs d'estiu de Ràdio Palafolls. Abans deixa'm dir-te que mica en mica això s'acaba, eh? Sí, sí, t'haig de dir que sí, perquè demà és el dia on entre totes les persones que heu participat al Degorra sortejarem el gran premi. Aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges, això serà demà a part del premi d'aquell matí, eh? I és que serà, doncs, el moment de culminar bé el Degorra, tot i que quan comenci la festa major, és a dir, els programes del divendres, sobretot tindrem alguna sorpresa. Ben atents a Ràdio Palafolls. No em vull adelantar. Avui, però, de gorra normal, com dèiem, on posarem en joc un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Ja els coneixes, a la plaça Major, amb en David i tot el seu equip, que et tractaran de meravella perquè provis qualsevol dels seus plats, ja sigui en un menú de migdia, per exemple, o poder sopar tranquil·lament amb l'airet que ara corre, començat el mes de setembre, a la plaça de Major, doncs això, quan arriba el vespre, i poder gaudir també, doncs, per què no, d'un àpat abans de la festa major. La proposta és única. El que sí que farem és que, doncs això, que juguis amb nosaltres, i ja que parlem de menjar, mira, doncs ho agafo per aquí una miqueta. Juntem menjar i festa major. Si juntem menjar i festa major, un dels llocs on es menja i ben bé a la festa major són els sopars a la fresca. Doncs bé, atenció. Volem que ens diguis quantes nits hi ha de sopars a la fresca aquesta festa major del 2026. Segons el programa de festa major, eh? Quantes nits de sopars a la fresca hi ha aquesta festa major 2026? Pots anar sumant, pots provar, però m'hauràs de dir exactament quantes nits, segons el programa de festa major, hi ha de sopars a la fresca, doncs amb els companys d'Axleterms. Desgraciadament aquest any, per exemple, Popi no podrà ser amb nosaltres, però amb les diferents casetes també d'entitats del nostre municipi. Quantes nits de sopars a la fresca hi ha aquesta festa major 2026? Aquesta és la pregunta, saps quin és el premi, un àpat per dues persones al restaurant Balconet. El que em queda dir-te és com pots participar al Degorra de Ràdio Palafolls. Vaja, com sempre, a través del telèfon fixe, el 93-761-4701. Ens truques i ens dius aquest número. També ho pots fer a través del WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66, o per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Llavors, et quedarà saber quina és la contrasenya i estar atent o atenta a la part final del programa perquè trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Vaja, com hem jugat sempre al Degorra. Doncs jo crec que ja t'ho he dit tot. Ja saps com es juga al Degorra aquest matí de dimecres? Per tant, aprofita, perquè un àpat per dues persones al restaurant Balconet pot ser per tu. Mentrestant, seguim amb més èxits. Ara el mític Tusa, ja l'escoltes, Karol G i Nicki Minaj.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

Doncs un d'aquests imprescindibles que, com sempre, ens agrada compartir des dels estudis de Ràdio Palafolls, allà on estiguis escoltant aquest de gorra. Sweet dreams are made of this. Eurítmics amb Annie Lennox al capdavant. 2 minuts i repassem, doncs això, el cel, mirem amunt i comentem quina és la previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg de capçalera, en Quim Serra. Jo crec que ens hi cap un tema més, i en aquest cas, un d'aquells en català. Lliure, són un dels grups preferits d'aquí de la ràdio, els Abril.

0: I ara sí, toca mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica des del Consell Comarcal del Maresme, des del seu observatori. Contactem amb el nostre meteoròleg de capçalera, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Hem començat el mes de setembre com si estiguéssim pràcticament al mes de juliol pel que fa a temperatures. Tot i que les màximes van baixar una mica, vam tornar a tenir valors de 32 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 28-29 a prop de la costa. Si els mapes no fallen, sembla que anem cap a un cap de setmana realment molt calorós. Podríem tenir l'última patacada càlida important del que ha estat aquesta temporada, podríem dir estiu i ara ja inici de tardor meteorològica, amb unes temperatures que dissabte podrien superar els 35 graus a l'interior del Maresme i fregar-los en alguns punts molt propers a la costa. Per tant, la calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, les temperatures experimentarien un canvi significatiu, es normalitzarien i això de retruc ens podria portar també un gir en quant a precipitacions que es podrien començar a materialitzar a partir del dimecres vinent. De moment, i mentre això no arriba, el que toca és passar calor i continuarem amb domini del sol. Avui amb alguns núvols prims, poc importants, els vents fluixos aquest matí, també aquesta tarda, del sector sud-oest, situació marítima dominada bàsicament pel marejol, marejada de marejol, per tant, una situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb temperatures màximes una mica més altes, i divendres ja pugen més, ja puntualment cap a l'interior de la comarca es podrien fregar els 35 graus. Sembla que seria dissabte quan tindríem el pic de calor, amb aquests valors que, com ja hem dit, superarien els 35 a l'interior del Maresme i els 33-34 graus a prop de la costa. Tot això amb un temps que continuarà estable i sense precipitacions pel que queda d'aquesta setmana.
0: Haurem de passar per l'ombra. Doncs gràcies, Quim. Sembla que ens espera un cap de setmana de festa major calorós. Haurem d'anar mirant també com evoluciona tot això. Com sempre, actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara seguim compartint èxits. Queda't el de gorra. Seguim amb molta més música.

0: I nosaltres anem fent, i mica en mica, a punt de completar aquesta primera hora de programa. El que volem recordar-te avui és que si segueixes a Ràdio Palafolls, si jugues amb nosaltres al de gorra, pots aconseguir un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Et portem al centre de Palafolls, just a la plaça Major, al costat de l'Ajuntament. Saps que és un d'aquells restaurants més veterans, i més mítics de Palafolls, i on tu hi pots anar-hi totalment de franc, sí, si jugues amb nosaltres i t'alces amb la gorra avui des d'aquest mateix programa. I com ho has de fer per aconseguir aquest premi? Doncs el primer que hauràs de fer és respondre aquesta pregunta. Ens fixem en tota la programació d'aquesta Festa Major de Palafolls 2026. I ja que parlem de menjar, doncs on es menja bé dins els actes de la Festa Major? Els sopars a la fresca. I atenció, que aquí ve la pregunta, perquè si parlem dels sopars a la fresca, el que volem és que ens diguis quantes nits en aquesta Festa Major 23. I torno, pum, rebobinem. Quantes nits hi ha de sopars a la fresca aquesta Festa Major 2026? Ara sí, ara ho hem dit bé. Segons el programa de Festa Major, quantes nits hi ha de sopars a la fresca aquesta Festa Major 2026? Ho tens tan fàcil com agafar el programa de Festa Major i començar a comptar, Allà on digui sopars a la fresca, pum, un. Després segueixes comptant. Quantes nits hi ha de sopars a la fresca aquesta Festa Major 2026? Si el número és correcte, doncs això, t'apuntem a la base de dades. Com ens pots fer arribar aquesta resposta? Doncs, per exemple, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Que també ens pots trucar a la ràdio, que sí, que ens ho pots dir directament de viva veu. I ho pots fer a través del telèfon fixe d'aquesta emissora, el 93-761-4701. I recordar-te també que tenim habilitat el correu electrònic per jugar en aquest de gorra. Ens envies la resposta a estiu@radiopalafolls.cat. A la part final del programa hauràs d'estar, doncs, pendent de la contrasenya i de la trucada en directe. Vaja, com sempre hem jugat el de gorra, Si tot funciona correctament, avui, en un parell d'horetes, et pots endur un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Vaja, com veus, tot va de menjar. Quantes nits de sopars a la fresca hi ha en aquesta Festa Major 2026? Dona una ullada, que és fàcil la pregunta, és fàcil. 10:43, vés-hi pensant, i nosaltres seguim amb més bona música. Ho fem ara convidant a passar per aquí a les BTS.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a...

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio
1: joguines,
2: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

Doncs a mi m'agrada aquesta unió de veus, eh? És la maresmenca Vico, acompanyada del jove Abraham Mateo. No fa tant, el passat 2023, treien aquest tema conjuntament, Te Quiero. I així sona ja camí de les 11, en directe des de Ràdio Palafolls, jugant a un dels últims de gorra de la temporada. Recordo que demà tanquem paradeta, eh? Amb alguna sorpresa també per acabar la setmana, però ja t'explicarem. Ara, però, toca gaudir de la bona música de la selecció musical de Ràdio Palafolls. Ho fem amb el rei del pop, ho fem amb Michael Jackson i el seu Bad Habits.

0: Bon dia de nou, són les 11. El casal d'estiu municipal ha tancat una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal de Palafolls ha tancat les portes de la seva edició 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Mas Prats, amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu, fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament d'aquesta campanya que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Sampara assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que s'haguessin d'anul·lar les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua dels previstos per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
1: L'avaluació final, per part meva com de l'equip de monitors, és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podríem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis, com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina, com cada any, que ha anat superbé. Tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
0: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que es feien fora del nucli urbà. El director de l'entitat detalla com van haver de modificar aquestes sortides.
1: La calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molta calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost i una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això de sortir a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
0: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances de les famílies, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb serveis d'acollida i de menjador. De moment això és tot. Ja podeu consultar, com sempre, aquesta notícia i moltíssimes més a les nostres xarxes socials i al nostre web. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs amb aquesta nova versió del mític tema, Camins, somnis i promeses, 25 anys ja que Sopa de Cabra ens feia gaudir d'aquest èxit, i en aquest cas, en aquesta nova versió, s'hi suma la veu de Su. Amb ella comencem aquesta segona hora del programa i així seguirem amb Lighthouse Family.

dia. De dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

Què la trobarem a faltar, eh? Entregant premis a tort i a dret, ens resistim a acabar aquest estiu sense regalar-te premis. Per tant, avui ho tornarem a intentar. Aquest matí tenim una nova oportunitat de jugar al de gorra de Ràdio Palafolls i, en aquest cas, quin és el premi? Doncs aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi de Palafolls. El que et demanem és que donguis una ullada al programa de festa major d'aquest 2026. Activitats que ja han començat. I parlem de menjar. On es menja la mar de bé si parlem de festa major? Doncs amb els tradicionals sopars a la fresca que es fan a la plaça de les Valls d'Acs. I atenció, que referent a això, aquí ve la pregunta. Quantes nits de sopars a la fresca hi ha en aquesta festa major del 2026? Ves comptant, eh? Ens visiten els amics d'Axleterms i en diferents entitats que participen d'aquests sopars a la fresca també. Aquest cop no ens poden acompanyar la gent, els companys de Popi, però la comissió de germanament ja ho té tot preparat per fer-te passar, doncs, bones nits de festa major. Però quantes? Això és el que m'hauràs de dir tu. Quantes nits de sopars a la fresca hi ha aquesta festa major 2026? Si ens vols dir la resposta, si vols optar a guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, doncs escolta, envia'ns, per exemple, un correu electrònic amb la resposta estiu@radiopalafolls.cat. També ens pots enviar aquesta resposta amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. I encara et dono una tercera opció, que és trucar-nos directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Això és el 50%. Llavors et quedarà saber quina és la contrasenya i estar atent, atenta a la trucada en directe que farem a la part final del programa. Vaja, el de gorra habitual. A més, et recordo que demà entregarem aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. I això serà amb totes les persones que heu participat, hagueu guanyat o no, aquest mes de setembre i els passats juliol i també agost, eh? Vaja, entre tots els que heu jugat al de gorra aquest estiu. Per tant, aprofita que tindràs una oportunitat més també d'aconseguir aquest gran premi. Juga al de gorra avui i emporta't aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Jo crec que ja t'ho he dit tot. Seguim compartint èxits des d'aquest de gorra.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Guaraná Noche en Vela, un d'aquells èxits que ens fa viatjar en el temps fins al 2004, amb temes com aquest, Noche en Vela. Qüestió de 5 minuts i arribem a 2:15, moment de repassar el No t'ho perdis tota l'activitat cultural de Palafolls i Rodalies. I mentre segueixes participant al de gorra, nosaltres seguim amb la banda sonora original d'aquest matí de dimecres. I una d'aquelles de cinema, What a Feeling, Irene Cara, banda sonora original de la pel·lícula Flashdance.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts 2 de setembre repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant que aquest vespre a partir de les 7 a l'annex del Palauet hi ha una proposta de festa major, mostra de twirling a càrrec del Twirling Palafolls. Aquestes activitats continuen demà dijous amb el pregó de festa major que es farà a 2:15 del vespre al Palauet amb entrada lliure fins a completar l'aforament. Tot seguit hi haurà cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls, on es farà el castell de focs de festa major aproximadament cap a 22:45 de la nit. Després, els concerts de l'Altalfesta a la plaça de Popi amb la reina del pop, Naïm SK i Brou.
0: No t'ho perdis.
1: Les propostes continuen divendres al vespre amb la primera nit dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs i el bingo musical, que també començarà a les 7 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. A les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits des de la plaça de les Valls d'Acs a càrrec dels Diables Folls i hi haurà nova nit de l'Altarfesta a les 11 de la nit a la plaça de Popi amb els grups Indubió, Auxili i DJ Aleix Pacheco. El dissabte tenim el Correjocs, organitzat per la colla gegantera de Palafolls, amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo a les 11 del matí. A la tarda començarà el campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. I a la tarda també, a partir de les 6, la Diada Castanyera, a la plaça Major. Al vespre, nova edició del Sopars a la Fresca, serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs i a partir de les 9, al Correfoc, amb tabalada des de la gespa, des del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i després el Correfoc començarà al mateix indret per finalitzar a la plaça de Fòrum Palatiolo. També tindrem nit de concerts de l'Altarfesta a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé.
0: No t'ho perdis.
1: I si encara hi ha ganes de festa major, el diumenge hi haurà campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o la trobada de puntaires a partir de les 10 del matí, en aquest cas al Parc de Joaquim Ruïra. També a les 10 del matí hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per després començar amb la cercavila gegantera a partir de les 11 del matí. I al vespre, la Festa de l'Esport serà al Palauet a partir de les 7 de la tarda per continuar amb una nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs, que comptarà, en aquest cas, amb el vespreig amb Enric i Fargues i l'11 ideal. Serà a partir de les 8 del vespre. Seguim parlant d'altres activitats culturals. Anem ara fins a Pineda de Mar, que demà comença amb una nova edició del grup de suport a la lactància materna. Com cada jornada es farà al Centre Cívic de Poble Nou entre les 10 del matí i 11:15 del matí. Una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Si avancem una miqueta més, anirem fins a Calella per destacar que el pròxim 4 de setembre comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Diferents actuacions que es faran fins al 13 de setembre a diferents places i carrers del municipi. Més propostes, anem ara fins a Tordera. Aquests dies a la Biblioteca del municipi es pot visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. A part també destacar que aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es celebren les festes del veïnat de Fibra Color amb diferents activitats que es faran al mateix local social.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En breu comença la proposta Talent Blanenc. De fet, la primera actuació serà aquest pròxim 5 de setembre a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes amb Brises, amb Lucas Martínez i Guido Di Blasi. Més informació a través de www.teatredelacostabravasud.cat. Sense oblidar tampoc que aquest cap de setmana, en concret dissabte, es celebra la 22a edició del torneig Selva Marítima. Serà a les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre a la ciutat esportiva de Blanes, al camp de futbol. I acabarem destacant audició de sardanes diumenge a partir de 7:45 del vespre al Passeig de Mar. Serà amb la Copla Bisbal Jove.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Doncs amb aquest tema, Baby I Love You Way, que de ben segur et sona, mira que hem retrocedit fins al 1994. Què tal si fem un nou recordatori del de gorra d'aquest matí de dimecres? Un matí de dimecres on el que et proposem és que t'emportis un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. I ja que la cosa va de menjar, ho lliguem amb la festa major. I si ens quedem amb els actes de festa major i parlem de menjar, òbviament hem de parlar dels sopars, diguem-ho bé, a la fresca. Després de totes les activitats de festa major, d'anar amunt i avall, matí i tarda, una nit a la fresca, a la plaça de les Valls d'Acs, on, segons el nostre company Quim Serra, farà un temps estupendo, amb una brisa d'aquelles que obliga a posar-te a poder una rebaqueta, però poca cosa més, i poder gaudir, doncs, de qualsevol dels àpats, de qualsevol de les casetes situades en aquest sopars a la fresca. Però atenció, aquí ve la pregunta. Segons el programa de festa major d'aquest any, 2026, quantes nits hi tenim de sopars a la fresca? Aquest 2026, aquesta festa major, quantes nits es faran els sopars a la fresca? Compta'ls i dóna'ns la resposta i ens la pots enviar, per exemple, amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Si vols participar directament, et recomano també que ens truquis al 93 761 4701, és el telèfon de la ràdio al qual ens pots donar també aquesta resposta. I si no, també t'ofereixo el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. En qualsevol dels casos, ens hi has de posar el teu nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Si ens dius la xifra correcta, nosaltres et posem a la base de dades i després hauràs d'estar atent, doncs, una horeta més aproximadament, perquè farem la trucada al guanyador o guanyadora al final del programa. El primer que passarà és que ens haurà d'agafar el telèfon, òbviament, perquè si no, no podem donar el telèfon per vàlid al programa per vàlid. I un cop agafat el telèfon ens hauràs de dir la contrasenya, que encara no l'hem dita, mica en mica, en una estoneta la direm. Si tot funciona com ha de funcionar, pot ser que tu, que ara mateix ens estiguis escoltant, t'emportis aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet per poder celebrar, doncs, això, aquesta festa major com cal. Ja saps la pregunta, ja saps com participar, atén a la contrasenya, doncs, i aguanta'm una horeta més, una horeta i quart més, fins que tanquem programa, perquè pot ser que et truquem d'aquí una estona. I mentrestant, l'espera serà agradable, ja t'ho dic jo, perquè seguirem compartint èxits, ara, per exemple, amb Pink.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes
5: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

L'any 2006 es publicava un distribut a Duncan Du. Entre els grans èxits que incluïa aquest disc, doncs aquest, Una calle de París, amb la veu de Raquel del Rosario, la vocalista, llavors del Sueño de Morfeo. 4 minuts i arribem a les 12 del migdia. I arribarem amb algun tema més abans de connectar de nou amb els informatius de Ràdio Palafolls. Això és el de Gorra i encara ens queda una horeta per endavant. A ritme, per exemple, d'aquest I'm Still Standing. Inconfusible la seva veu, inconfusible ell. Elton John, per anar acabant.

0: Bon dia, de nou són les 12. El pregó al Palauet de Malanit tornarà, donarà el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major de Palafolls. El nostre municipi ho té tot a punt per entrar de plena als dies centrals de la Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment el cap de setmana farcit de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 2:15 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls. Ells el conduiran als assistents fins a la plaça de Popí. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament arrencarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna al nostre poble. Enguany els encarregats d'obrir aquesta primera nit de concert seran la reina del pop, Naïm SK i Brou. A partir de divendres 4 de setembre, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues de les cites més esperades. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindrà lloc de divendres a diumenge a la plaça de les Valls d'Acs. Enguany, la trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popí, per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Axleterms amb els seus tradicionals creps, així també com plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora de fira de cada dia funcionarà amb el volum de la música reduït. A banda de les activitats previstes fins al 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat, Cua de Festa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, que reconeix els espais d'oci nocturns segurs i saludables. En aquesta línia, durant les nits de concerts d'aquest dijous, divendres i dissabte, s'habilitarà un punt lila i també estarà present l'espai Rula. Aquesta notícia i també el programa d'actes de la Festa Major els podeu consultar ja al nostre web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una a l'informatiu migdia. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

és que mira que és impossible en qualsevol acte, per exemple, tots aquests concerts que ara mateix vindran de festa major, el tècnic de so, un homenatge a tota aquella gent que està entre bambalines o a l'altra banda del públic, controlant que tot el so arribi perfecte a tots els assistents. Aquesta és l'excusa per crear aquest Xavier, el tècnic de so, amb la Ludwig Band, que tanta i tanta companyia ens ha fet aquest estiu. Amb ells també comencem aquesta última hora d'aquest de gorra i seguirem, doncs, anant encara molt més enrere. Falling in Love Again, la recordes? Un homenatge als Eagle Eye Cherry.

0: no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 40.

la cabra mecànica i la veu de Maria Jiménez, que ja l'has reconegut. Què tal si el que fem després d'aquesta llista de la compra és fer un recordatori de com pots guanyar avui, encara, de fet, queda poc temps, però encara ho pots aconseguir, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Doncs bé, deixa que t'expliqui, perquè t'ho puc explicar tot, i en un no-res també t'explicaré la contrasenya. Però comencem pel principi. Avui, com et deia, pots aconseguir un àpat per dues persones al restaurant Balconet, ja sigui dinar o sopar, si contestes a una senzilla pregunta. I és que ens fixem de nou amb el programa de Festa Major d'aquest 2026. Hi ha ple d'activitats que ja van començar el cap de setmana passat, però si parlem de menjar, com et deia, un dels actes imprescindibles són els sopars a la fresca, a la plaça de les Valls d'Acs, on ens retrobem tots i podem gaudir, doncs, de diferents menjars dels pobles agermanats amb Palafolls. En aquest cas, aquest any ens acompanyarà Axleterms, de tota la bona organització també de la comissió de germanament del nostre municipi i de les entitats participants. Però atenció, perquè aquí ve la pregunta. Aquesta Festa Major 2026, quantes nits hi haurà de sopars a la fresca? És tan fàcil com que agafis el programa de Festa Major i comencis a comptar, allà on digui sopar a la fresca, pum, un palet. I ens dius quantes nits hi ha aquesta Festa Major 2026 del sopars a la fresca. Com et deia, encara pots enviar la teva resposta, per exemple, utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També pots participar amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, també pots trucar a la ràdio, al telèfon fixe de Ràdio Palafolls, que és el 93 761 470. Si la resposta és correcta, nosaltres t'apuntem a la base de dades i llavors et demano que esperis una miqueta més, perquè en un no res, en qüestió de mitja hora, el que farem és trucar a la persona guanyadora. Quan aquesta persona agafi el telèfon, és imprescindible, això sí, haurà de dir la contrasenya. I atenció, la contrasenya d'avui no podia ser una altra. Ens la portàvem reservant durant molt de temps, però és el que toca. La contrasenya d'avui és Bona Festa Major. Doncs sí, efectivament, per felicitar tothom que ens estigui escoltant la Festa Major, aquesta serà la contrasenya. Bona Festa Major. I si tot funciona correctament, t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Ara sí que sí, ja tens tota la informació per poder jugar al Dagorra. Recorda, respon aquesta senzilla pregunta. Quantes nits hi ha aquesta Festa Major 2026 del sopars a la fresca? Estigues pendent del telèfon, que ens diguis. Agafa'l si et truquem d'aquí una estona i digues Bona Festa Major. Aquesta és la contrasenya d'avui. I si tot funciona com ha de funcionar, t'emportes el premi d'avui. Un dels últims és ja del Dagorra, que això s'acaba, vinga, aprofita, perquè pot ser que sigui l'última oportunitat que tens avui i aquesta temporada, de fet, de poder guanyar aquest àpat al Balconet. Per tant, intenta-ho, Ara o mai, anima't i participa. I mentrestant, una de Jon Bon Jovi, això que ja escoltes s'anomena Living on a Prayer.

0: Pausa una estoneta a compartir amb bona música amb Anastàsia, Absolutely Positively, i ara mateix la bona música en català omple les zones de Ràdio Palafolls. Que sigui perquè ha de passar, exactament, només viure amb els Ginestar. 3 minuts, gairebé 4, passen sobre 2:15 del migdia, recta final ja d'aquest de gorra. En una estoneta sabrem qui s'emporta, aquest àpat al balconet.
1: Més informació, més música, més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
0: Recorda bé la contrasenya que la necessitaràs a la part final del programa Ara Gaudeix, de la música d'Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Doncs això se n'hi diu Rigui, eh? Ens tens a tots aquí a l'estudi 1 de Ràdio Palafolls, acabant aquest de gorra, ballant al ritme d'aquest Games People Play Inner Cycle, sonant aquesta banda de Jamaica de Rigui. Doncs això, en els últims 20 minuts encara ens queda trucar al guanyador del de gorra, solucionar el repte i amb la corresponent contrasenya. Per tant, escolta, en un estonet ens hi posem. Abans, ja l'escoltes.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

De ben segur ja sabràs a qui estàs escoltant ara mateix, òbviament, són Pereza. Hem reculat fins al 2007 per compartir un dels seus grans èxits. Aproximación, 12:51. El que farem en un no-res és solucionar el repte de gorra d'avui i trucar en directe al guanyador o guanyadora que ens haurà de dir la contrasenya. Un tema més, només un tema més, i veiem si l'entreguem a la primera.

0: Doncs som-hi ara sí, el que ens toca és trucar a la persona que ha sortit guanyadora o guanyador del sorteig del Degorra d'avui, on hi havia en joc aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet per dir-nos quantes nits hi ha de sopar a la fresca aquesta Festa Major 2026. La resposta són 3 nits, divendres, dissabte i diumenge. I entre totes les persones que ens heu dit aquesta xifra, 3, ara mateix el que farem és trucar al guanyador o guanyadora. Aquesta persona, quan aixequi el telèfon, ja sabeu el que ha de dir. La contrasenya d'avui és Bona Festa Major. I si ens dius això, Bona Festa Major, directament t'endús aquest àpat per dues persones al Balconet. Vinga, va, que vaig a trucar. No perdis l'oportunitat, perquè ara, si sona el telèfon, encara que no sàpigues quin telèfon és, agafa'l i digues Bona Festa Major, amb ganes, amb il·lusió, i directament t'emportes aquest àpat al Balconet. Va, ara ja és cosa teva, jo he marcat, hem d'agafar línia, exacte, digue'm la contrasenya i el premi és per tu.
1: Bona Festa Major!
0: Oh, efectivament, Bona Festa Major! Com m'agrada que ho has posat, em sembla, fins i tot m'ha semblat sentir en altaveu, no?, per poder-ho dir bé i amb ganes, no?, o què?
1: No, no, sense altaveu.
0: Ah, no, no, no? Bueno, cap problema. Escolta, sigui com sigui, òbviament, la resposta és correcta, per tant, el premi és per tu. Amb qui parlo?
1: Begoña.
0: Doncs, Begoña, escolta, que tens una invitació per anar a sopar, a dinar, al que tu triïs, al Balconet, acompanyada de qui tu vulguis. La teva tarja t'espera aquí a la ràdio, vine-la a buscar quan vulguis i a gaudir d'aquesta Festa Major. Gràcies per jugar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, amb la contrasenya corresponent, com sempre, Bona Festa Major, i la Begoña s'emporta el premi d'avui. Va, fem una miqueta de resum. Aquesta tarda serà l'últim Degorra Express de la temporada. Per tant, nova oportunitat que tens d'aconseguir un premi, allò més fàcil, eh? Tu el que fas és participar, ens dones la resposta a la pregunta i serà demà al matí, no a la tarda, perquè ja començarem amb els programes especials de Festa Major, serà demà al matí quan sabrem qui s'emporta el premi d'aquesta tarda. I és que demà al matí també tenim altra feina, que és jugar al Degorra de la forma habitual, però també saber qui s'emporta aquesta escapada en una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges. Això serà, doncs, com et deia, doncs demà a partir de les 10 del matí. Per tant, tenim molta feina a fer. Segueix amb nosaltres, perquè ara arriben els companys d'informatius. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà en aquest últim Degorra ja de la temporada. Petons, abraçades, adeu-siau.

maco de festa. El tret de sortida oficial als actes tindrà lloc aquest dijous a 9:45 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i els diables, que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del castell de focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estaran en un recinte d'oci segur, equipat amb el Polila i també amb la presència de l'Espai Rula. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps d'Axleterms.

Aquesta, com és habitual, no és l'única notícia de la jornada d'aquest 2 de setembre del 2026. Ara mateix avancem en titulars quins són els temes destacats d'avui. Entre altres, Palafolls tanca el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meotomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12:22 del migdia, coincidint de ple amb una onada de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,30 el dia 9 de juliol i els 33,7 el dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle a tot el territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedant els 34,3 graus assolits els dies 9 i 14 d'agost.

I avui parlarem d'altres qüestions també, com el Casal d'Estiu Municipal, que finalitza la seva edició d'aquest 2026 adaptant-se amb èxit a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure que s'ha fet a l'Escola Masprats va plegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va tancar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques d'aquest estiu van obligar els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i també els cineforums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. I parlarem d'altres activitats perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparelada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament confirma que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el pròxim 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats majors de 60 anys i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, als seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable entre el sud i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls, el dia estarà assolellat, amb temperatures màximes que tornen a pujar fins als 32 graus i mínimes que ho faran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant ja de la Festa Major, perquè el pregó al Palauet de demà a la nit donarà el tret de sortida als actes centrals de la festa d'enguany. Palafolls ho té tot a punt per entrar de plen als dies centrals de la seva Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous dia 3 es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment un cap de setmana ple de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 9:45 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls, que conduiran els assistents fins la plaça de Popi. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament després començarà

0: serà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la Gresca Nocturna. Enguany, els encarregats d'obrir la primera nit de concerts seran la Reina del Pop, Naim SK i Brou. A partir de ja divendres dia 4, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues cites molt esperades pels palafollencs. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc divendres, dissabte i diumenge a la plaça de les Valls d'Ax. Enguany, aquesta trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Exdetems amb les seus tradicionals creps, així com també els plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora d'aquesta fira cada dia funcionarà amb el volum de la música molt més reduït que de normal. A banda de les altres activitats previstes fins al dia 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat Cuda Festa que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeix els espais d'oci nocturns segurs i saludables. En aquesta línia, durant les nits de concerts, des d'aquest dijous fins també dissabte, s'habilitarà un punt lila i també hi haurà la presència de l'espai Rulà. Abans d'avançar amb altres qüestions, hem de parlar de meteorologia i de la calor, perquè el nostre municipi ha registrat la seva temperatura més alta de l'estiu amb els 36,2 graus que va haver-hi el 8 de juliol d'aquest any. Acabat ja l'estiu i amb l'inici del setembre ja hi ha registres climàtics d'aquests últims mesos. Un estiu que tot Catalunya s'ha viscut sota una calor persistent i de rècord. Segons les dades recollides per la xarxa de l'estació del Meteomar, el pic absolut de calor d'aquest estiu es va viure el 8 de juliol a les 12:22 del migdia, quan el termòmetre va enfilar-se fins als 36,2 graus. Aquest valor màxim a Palafolls va coincidir de ple amb la gran onada de calor de principis de juliol i que, per exemple, va fer miques als rècords històrics de l'Observatori Fabra de Barcelona amb 40,9 graus aquell mateix 8 de juliol. Aquest mes va concentrar les jornades de calor més severa al nostre municipi. L'endemà de registrar-se aquest rècord de l'estiu, el 9 de juliol els termòmetres es van quedar en uns 34,3 graus. Altres pics destacats d'aquell mes també es van registrar el 19 de juliol amb 33,7 graus i el dia 5 quan es van assolir els 33,2 graus. Durant pràcticament totes les setmanes de juliol, les temperatures màximes van superar còmodament la barrera dels 30 graus de manera ininterrompuda. Tot i que el mes d'agost va ser extraordinàriament càlid a escala general, entrant en el podi dels agosts més calorosos de l'últim segle a Catalunya, al nostre poble les temperatures màximes absolutes van quedar lleugerament per sota de la marca del juliol. Els dies més calorosos d'agost al nostre municipi van ser el dia 9 i el dia 14, registrant exactament la mateixa temperatura màxima de 34,3 graus. Una jornada d'intensa xafogor que sí que es va viure el dia 25 d'agost, amb una màxima de 33,10. I ara obrim la plana cultural i també de la gent gran, perquè l'excursió paral·lada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora del nostre poble, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per a aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Ha volgut destacar també el paper actiu del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment d'aquest any.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse i en Quim, que estan sempre, la veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar doncs, ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart de 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etc.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als seus jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat de l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, recomanen a tots els interessats que s'apuntin al casal el més aviat possible. I parlem d'altres casals, en aquest cas deixem de banda el casal d'avis i marxem cap al casal d'estiu, que ha tancat ja una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal ha tancat les portes de la seva edició del 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Mas Prats amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu, fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament de la campanya, que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu, però, ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Sampar assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que anul·lessin les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua del previst per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
2: L'avaluació final per part meva com de l'equip de monitors és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podríem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina com cada any, que ha anat superbé, tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
0: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que feien fora del nucli urbà. A canvi, les activitats estrelles s'han mantingut amb una acollida excel·lent. És el cas de l'excursió al Parc Aquàtic Marineland i de les tradicionals nits del casal al gimnàs de l'escola. Segons indica Sant Pere, aquestes acampades continuen sent molt populars perquè als infants els agrada, especialment l'experiència de dormir tots junts fora de casa.
2: El calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molt de calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost i una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això de sortir a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
0: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb els serveis d'acollida i també de menjador.

En aquest punt de l'informatiu, com és habitual, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, el 2 de setembre del 2025, parlàvem de l'exposició Barcelona Pagesa, que buscava posar en valor la tasca dels agricultors de la província. Aquella tarda es va inaugurar al MIT l'exposició que forma part del llibre que du el mateix nom, és a dir, Barcelona Pagesa, i que mostra una nova generació de persones que viuen i cultiven la terra. La mostra compta amb una selecció de 27 agricultors i agricultores. Patxi Uriz, el fotògraf que va fer aquestes imatges, explicava a Ràdio Palafolls que tots ells eren de les comarques de Barcelona i que hi havia gent gran i gent jove. Entre ells estava Miquel Riera, agricultor de l'Horta Pla d'Amunt. L'exposició forma part d'un projecte de la Diputació de Barcelona sobre els projectes agroecològics més innovadors de la província. Uriz va estar 2 anys i mig documentant la feina de tots aquests agricultors. Fa ja 5 anys, el 2021, van descobrir una plantació de marihuana a Sant Genís que acabava desmantellada sense identificar els responsables. La policia local va descobrir aquell dijous una plantació de cànnabis en una zona boscosa de Sant Genís. La descoberta la va fer una patrulla que realitzava un servei ordinari per la zona després de sentir una forta olor de marihuana. Després d'endinsar-se al bosc, es van localitzar entorn de 20 plantes. Després d'aquesta troballa, els agents del cos local de seguretat van intentar localitzar sense èxit la persona responsable de la plantació i es va donar l'avís a Mossos d'Esquadra. Finalment, es va procedir a destruir la droga. I de Sant Genís, el 2016 marxàvem cap a Sant Lluís perquè els incendis forestals van encerclar el barri aquell estiu. Aquell dimarts a la tarda es va produir un incendi forestal en un solar de vegetació urbana al camí d'en Jordà, prop del tram de carretera que uneix al centre de Palafolls, amb el barri Sant Lluís. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda, moment en què es van activar 5 dotacions terrestres de bombers i una d'aèria que van treballar les tasques d'extinció del foc. En poc temps, uns 20 minuts, els cossos de seguretat van donar el foc per controlat. Mitja hora més tard, després de remullar la zona cremada, el foc es va donar per apagat. Les flames van afectar un total de 2.000 metres quadrats. Els altres incendis van ser a l'Avinguda del Mar, davant del restaurant Casa Homs, i també al carrer Montblanc.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Les temperatures aquest migdia ja arriben cap als 32 graus en alguns punts del Maresme, per exemple, a Tordera o també a la zona alta de Dosrius, a Can Massuet del Far. Unes temperatures que encara s'incrementaran més al llarg dels pròxims dies, segons els mapes que hem pogut veure avui, i que tocaran sostre de cara al cap de setmana, bàsicament dissabte i diumenge, amb algunes màximes que superarien els 35 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa també es podrien superar els 33-34 graus. Per tant, calor intensa, temperatures més pròpies del mes de juliol o de principis d'agost, que no pas del mes de setembre, però sembla que la situació voldrà canviar a partir de mitjans de la setmana vinent, amb un canvi de temps que ens portarà un descens de temperatures i, en conseqüència, també un augment de la inestabilitat. I de cara a dimecres podríem tenir, d'aquí una setmana, alguns xàfecs i tempestes que, la veritat és que seran molt benvinguts, perquè convé i molt que plogui. Mentre això no arriba, la situació continuarà marcada per el temps estable i sobretot per la forta calor. Avui temperatures que pugen una mica en relació a les d'ahir, amb una nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat, els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons poc important. De cara a demà, tot continua igual amb temperatures màximes un pèl més altes i serà a partir de divendres quan tornem a tenir una nova calorada que farà que les temperatures es tornin a disparar de forma notable, sobretot, com ja hem dit, de cara al cap de setmana. Ho anirem seguint tot plegat. De moment, això és tot. Ens tornem a escoltar aquesta tarda.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies del dia. La Festa Major de Palafolls comença demà al Palauet amb el pregó i l'estrena també de l'Alter Festa amb el segell Q de Festa. El tret de sortida oficial de la Festa Major tindrà lloc aquest dijous a 2:15 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i diables que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del Castell de Focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop Naïm SK i Brou. Estrenaran també un recinte d'oci segur equipat amb el Pulila i també la presència de l'Espai Rola. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps d'Ax-Leterms.

Avui hem parlat de calor perquè Palafolls ha tancat el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meteomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12:22 del migdia, coincidint de ple amb una de les onades de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol l'han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,3 el dia 9 i els 33,7 del dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle al territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar-se en els 34,3 assolits els dies 9 i 14 d'agost. També hem parlat del casal d'estiu municipal, perquè ha acabat ja la seva edició del 2026, una edició que ha hagut d'adaptar-se a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure a l'escola Masprats va aplegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va finalitzar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques de l'estiu han obligat els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i els cinefòrums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. Amb totes van mantenir cites tan aclamades pels infants com la sortida al parc aquàtic Marineland i les nits del casal. El servei va mantenir 120 inscrits la primera meitat d'agost i prop de 80 la segona. I també hem parlat de la gent gran avui, perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparellada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament ha confirmat que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats, majors de 60 anys, i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, els seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. Des de la regidoria s'ha demanat als interessats adreçar-se ràpidament al casal d'avis per poder formalitzar la seva sol·licitud.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem, com sempre, que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
10: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
9: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
10: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
9: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: lectures, per tant, si algú doncs es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse en Quim, que estan sempre, la veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar, doncs ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart de 4, i trobarà doncs la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
1: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros per persona. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat, a l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, es recomana a qui estigui interessat que vagi al casal el més aviat possible.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comencem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: vagis on vagis. Cada dia més a prop. 24 hores amb tu. Everything you
1: need. Hi, I'm Shakira.
2: They call me Burna Boy.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La festa major s'inicia demà al Palauet amb el pregó i l'estrena de l'Alterfesta amb el segell Q de festa. El tret de sortida oficial als actes tindrà lloc aquest dijous a 9:45 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i els diables que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del castell de focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estaran en un recinte d'oci segur, equipat amb el punt lila i també amb la presència de l'espai Rula. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps.

detectar aquest pic de calor absoluta a les 12 i 22 del migdia, coincidint de ple amb una onada de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,30 el dia 9 de juliol i els 33,7 el dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle a tot el territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar en els 34,3 graus assolits els dies 9 i 14 d'agost.

I avui parlarem d'altres qüestions també, com el casal d'estiu municipal, que finalitza la seva edició d'aquest 2026 adaptant-se amb èxit a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure que s'ha fet a l'escola Masprats va plegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va tancar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques d'aquest estiu van obligar els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i també els cineforums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. I parlarem d'altres activitats perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparelada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament confirma que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el pròxim 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats majors de 60 anys i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, als seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable entre el sud i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que tornen a pujar fins als 32 graus i mínimes que ho faran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant ja de la Festa Major, perquè el pregó al Palauet de demà a la nit donarà el tret de sortida als actes centrals de la festa d'enguany. Palafolls ho té tot a punt per entrar de plen als dies centrals de la seva Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous dia 3 es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment un cap de setmana ple de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 9:45 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls, que conduiran els assistents fins a la plaça de Popi. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament després començarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna. Enguany els encarregats d'obrir la primera nit de concert seran la Reina del Pop, Naim SK i Brou. A partir de ja divendres dia 4, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues cites molt esperades pels palafollencs. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc divendres, dissabte i diumenge a la plaça de les Valls d'Ax. Enguany aquesta trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Exdetems amb les seus tradicionals creps, així com també els plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora d'aquesta fira cada dia funcionarà amb el volum de la música molt més reduït que de normal. A banda de les altres activitats previstes fins al dia 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat Cuda Festa que atorga la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest reconeix els espais d'oci nocturns segurs i saludables. En aquesta línia, durant les nits de concerts, des d'aquest dijous fins també dissabte, s'habilitarà un punt lila i també hi haurà la presència de l'espai Rulà. Abans d'avançar amb altres qüestions, hem de parlar de meteorologia i de la calor, perquè el nostre municipi ha registrat la seva temperatura més alta de l'estiu amb els 36,2 graus que va haver-hi el 8 de juliol d'aquest any. Acabat ja l'estiu i amb l'inici del setembre ja hi ha registres climàtics d'aquests últims mesos. Un estiu que tot Catalunya s'ha viscut sota una calor persistent i de rècord. Segons les dades recollides per la xarxa de l'estació del Meteomar, el pic absolut de calor d'aquest estiu es va viure el 8 de juliol a les 12:22 del migdia, quan el termòmetre va enfilar-se fins als 36,2 graus. Aquest valor màxim a Palafolls va coincidit de ple amb la gran onada de calor de principis de juliol i que, per exemple, va fer miques als rècords històrics de l'Observatori Fabra de Barcelona amb 40,9 graus aquell mateix 8 de juliol. Aquest mes va concentrar les jornades de calor més severa al nostre municipi. L'endemà de registrar-se aquest rècord de l'estiu, el 9 de juliol els termòmetres es van quedar en uns 34,3 graus. Altres pics destacats d'aquell mes també es van registrar el 19 de juliol amb 33,7 graus i el dia 5 quan es van assolir els 33,2 graus. Durant pràcticament totes les setmanes de juliol, les temperatures màximes van superar còmodament la barrera dels 30 graus, de manera ininterrompuda. Tot i que el mes d'agost va ser extraordinàriament càlid, a escala general, entrant en el podi dels agosts més calorosos de l'últim segle a Catalunya, al nostre poble les temperatures màximes absolutes van quedar lleugerament per sota de la marca del juliol. Els dies més calorosos d'agost al nostre municipi van ser el dia 9 i el dia 14, registrant exactament la mateixa temperatura màxima de 34,3 graus. Una jornada d'intensa xafogó que sí que es va viure el dia 25 d'agost, amb una màxima de 33,10. I ara obrim la plana cultural i també de la gent gran, perquè l'excursió paral·lada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora del nostre poble, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per a aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Ha volgut destacar també el paper actiu del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment d'aquest any.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse en Quim, que estan sempre, la veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar doncs, ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4 i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros. Aquesta quota inclou el servei de transport, d'anada i tornada, l'accés al museu i als seus jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat de l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, recomanen a tots els interessats que s'apuntin al casal el més aviat possible. I parlem d'altres casals, en aquest cas deixem de banda el casal d'avis i marxem cap al casal d'estiu, que ha tancat ja una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal ha tancat les portes de la seva edició del 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar el 1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Mas Prats amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament de la campanya que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu, però, ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Sampara assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que anul·lessin les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua del previst per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
2: La valoració final, per part meva com de l'equip de monitors, és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podíem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis, com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs, gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina, com cada any, que ha anat superbé. Tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
0: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que feien fora del nucli urbà. A canvi, les activitats estrelles s'han mantingut amb una acollida excel·lent. És el cas de l'excursió al Parc Aquàtic Marineland i de les tradicionals nits del casal al gimnàs de l'escola. Segons indica Sant Pere, aquestes acampades continuen sent molt populars perquè als infants els agrada, especialment l'experiència de dormir tots junts fora de casa.
2: El calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molta calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost i una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això de tornar a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
0: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb els serveis d'acollida i també de menjador.

En aquest punt de l'informatiu, com és habitual, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, el 2 de setembre del 2025, parlàvem de l'exposició Barcelona Pagesa, que buscava posar en valor la tasca dels agricultors de la província. Aquella tarda es va inaugurar al MIT l'exposició que forma part del llibre que du el mateix nom, és a dir, Barcelona Pagesa, i que mostra una nova generació de persones que viuen i cultiven la terra. La mostra compta amb una selecció de 27 agricultors i agricultores. Patxi Uriz, el fotògraf que va fer aquestes imatges, explicava a Ràdio Palafolls que tots ells eren de les comarques de Barcelona i que hi havia gent gran i gent jove. Entre ells estava Miquel Riera, agricultor de l'Horta Pladamunt. L'exposició forma part d'un projecte de la Diputació de Barcelona sobre els projectes agroecològics més innovadors de la província. Uriz va estar 2 anys i mig documentant la feina de tots aquests agricultors. Fa ja 5 anys, el 2021, van descobrir una plantació de marihuana a Sant Genís que acabava desmantellada sense identificar els responsables. La policia local va descobrir aquell dijous una plantació de cànnabis en una zona boscosa de Sant Genís. La descoberta la va fer una patrulla que realitzava un servei ordinari per la zona després de sentir una forta olor de marihuana. Després d'endinsar-se al bosc, es van localitzar entorn de 20 plantes. Després d'aquesta troballa, els agents del cos local de seguretat van intentar localitzar sense èxit la persona responsable de la plantació i es va donar l'avís a Mossos d'Esquadra. Finalment, es va procedir a destruir la droga. I de Sant Genís, el 2016 marxàvem cap a Sant Lluís perquè els incendis forestals van encerclar el barri aquell estiu. Aquell dimarts a la tarda es va produir un incendi forestal en un solar de vegetació urbana al camí d'en Jordà, prop del tram de carretera que uneix al centre de Palafolls, amb el barri Sant Lluís. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda, moment en què es van activar 5 dotacions terrestres de bombers i una d'aèria que van treballar les tasques d'extinció del foc. En poc temps, uns 20 minuts, els cossos de seguretat van donar el foc per controlat. Mitja hora més tard, després de remullar la zona cremada, el foc es va donar per apagat. Les flames van afectar un total de 2.000 metres quadrats. Els altres incendis van ser a l'Avinguda del Mar, davant del restaurant Casa Homs, i també al carrer Montblanc.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Les temperatures aquest migdia ja arriben cap als 32 graus en alguns punts del Maresme, per exemple a Tordera o també a la zona alta de Dosrius, a Can Massuet del Far. Unes temperatures que encara s'incrementaran més al llarg dels pròxims dies, segons els mapes que hem pogut veure avui, i que tocaran sostre de cara al cap de setmana, bàsicament dissabte i diumenge, amb algunes màximes que superarien els 35 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa també es podrien superar els 33-34 graus. Per tant, calor intensa, temperatures més pròpies del mes de juliol o de principis d'agost, que no pas del mes de setembre, però sembla que la situació voldrà canviar a partir de mitjans de la setmana vinent, amb un canvi de temps que ens portarà un descens de temperatures i, en conseqüència, també un augment de la inestabilitat. I de cara a dimecres podríem tenir, d'aquí una setmana, alguns xàfecs i tempestes que, la veritat és que seran molt benvinguts, perquè convé i molt que plogui. Mentre això no arriba, la situació continuarà marcada pel temps estable i sobretot per la forta calor. Avui temperatures que pugen una mica en relació a les d'ahir, amb una nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat, els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons poc important. De cara a demà tot continua igual, amb temperatures màximes un pèl més altes, i serà a partir de divendres quan tornem a tenir una nova calorada que farà que les temperatures es tornin a disparar de forma notable, sobretot, com ja hem dit, de cara al cap de setmana. Ho anirem seguint tot plegat. De moment, això és tot. Ens tornem a escoltar aquesta tarda.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies del dia. La Festa Major de Palafolls comença demà al Palauet amb el pregó i l'estrena també de l'Alter Festa amb el segell Q de Festa. El tret de sortida oficial de la Festa Major tindrà lloc aquest dijous a 2:15 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i diables que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del Castell de Focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estrenaran també un recinte d'oci segur equipat amb el Polila i també la presència de l'Espai Rolà. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiren els tradicionals creps d'Ax-Leterms.

Avui hem parlat de calor perquè Palafolls ha tancat el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meteomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12 i 22 del migdia, coincidint de ple amb una de les onades de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol l'han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,3 el dia 9 i els 33,7 del dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle al territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar-se en els 34,3 assolits els dies 9 i 14 d'agost. També hem parlat del casal d'estiu municipal, perquè ha acabat ja la seva edició del 2026, una edició que ha hagut d'adaptar-se a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure a l'escola Masprats va aplegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va finalitzar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques de l'estiu han obligat els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i els cinefòrums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. Amb totes van mantenir cites tan aclamades pels infants com la sortida al parc aquàtic Marineland i les nits del casal. El servei va mantenir 120 inscrits la primera meitat d'agost i prop de 80 la segona. I també hem parlat de la gent gran avui, perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparellada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament ha confirmat que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats, majors de 60 anys, i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, els seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. Des de la regidoria s'ha demanat als interessats adreçar-se ràpidament al casal d'avis per poder formalitzar la seva sol·licitud.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem, com sempre, que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El casal d'estiu municipal ha tancat una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal de Palafolls ha tancat les portes de la seva edició 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Mas Prats, amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu, fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament d'aquesta campanya que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Samper assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que s'haguessin d'anul·lar les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua dels previstos per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
1: La valoració final per part meva com de l'equip de

0: al castell, o poder podria ser al costat de la protectora. Aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost, una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això d'anar a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
1: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances de les famílies, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb serveis d'acollida i de menjador.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi. Palafolls, una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, l'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi. I atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: chévere, qué chévere.
1: No t'ho perdis.
2: Dimarts, 2 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant que aquest vespre a partir de les 7 a l'annex del Palauet hi ha una proposta de festa major, mostra de twirling a càrrec del Twirling Palafolls. Aquestes activitats continuen demà dijous amb el pregó de festa major que es farà a 2:15 del vespre al Palauet amb entrada lliure fins a completar l'aforament. Tot seguit hi haurà cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls, on es farà el castell de focs de festa major aproximadament cap a 22:15 de la nit. Després, els concerts de l'Altalfesta a la plaça de Popi amb la reina del pop, Naïm SK i Brou.
1: No t'ho perdis.
2: Les propostes continuen divendres al vespre amb la primera nit dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax i el bingo musical, que també començarà a les 7 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. A les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits des de la plaça de les Valls d'Ax a càrrec dels Diables Folls i hi haurà nova nit de l'Altarfesta a les 11 de la nit a la plaça de Popi amb els grups Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. El dissabte tenim el Correjocs, organitzat per la colla gegantera de Palafolls, amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo a les 11 del matí. A la tarda començarà el campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. I a la tarda també, a partir de les 6, la Diada Castanyera, a la plaça Major. Al vespre, nova edició del Sopars a la Fresca, serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax i a partir de les 9, al Correfoc, amb tabalada des de la gespa, des del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i després el Correfoc començarà al mateix indret per finalitzar a la plaça de Fòrum Palatiolo. També tindrem nit de concerts de l'Altarfesta a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé.
1: No t'ho perdis.
2: I si encara hi ha ganes de festa major, el diumenge hi haurà campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o la trobada de puntaires a partir de les 10 del matí, en aquest cas al Parc de Joaquim Ruïra. També a les 10 del matí hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per després començar amb la cercavila gegantera a partir de les 11 del matí. I al vespre, la festa de l'esport serà al Palauet a partir de les 7 de la tarda per continuar amb una nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax, que comptarà, en aquest cas, amb el vespreig amb Enric i Fargues i l'11 ideal. Serà a partir de les 8 del vespre. Seguim parlant d'altres activitats culturals. Anem ara fins a Pineda de Mar, que demà comença amb una nova edició del grup de suport a la lactància materna. Com cada jornada es farà al Centre Cívic de Poble Nou entre les 10 del matí i 11:15 del matí. Una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Si avancem una miqueta més, anirem fins a Calella per destacar que el pròxim 4 de setembre comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Diferents actuacions que es faran fins al 13 de setembre a diferents places i carrers del municipi. Més propostes, anem ara fins a Tordera. Aquests dies a la biblioteca del municipi es pot visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. A part també destacar que aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es celebren les festes del veïnat de Fibra Color amb diferents activitats que es faran al mateix local social.
1: No t'ho perdis.
2: I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En breu comença la proposta Talent Blanenc. De fet, la primera actuació serà aquest pròxim 5 de setembre a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes amb Brises, amb Lucas Martínez i Guido Di Blasi. Més informació a través de www.teatredelacostabravasud.cat, sense oblidar tampoc que aquest cap de setmana, en concret dissabte, es celebra la 22a edició del torneig Selva Marítima. Serà a les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre a la ciutat esportiva de Blanes, al camp de futbol. I acabarem destacant audició de sardanes diumenge a partir de 7:45 del vespre al Passeig de Mar. Serà amb la Copla Bisbal Jove.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi, Palafolls. Una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, l'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi. I atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Rici Tours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
4: Visita el portal
3: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

El pregó al Palauet de Malanit donarà el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major de Palafolls. El nostre municipi ho té tot a punt per entrar de plena als dies centrals de la Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment el cap de setmana farcit de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 2:15 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls. Ells el conduiran els assistents fins a la plaça de Popí. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament arrencarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna al nostre poble. Enguany els encarregats d'obrir aquesta primera nit de concert seran la reina del pop, Naïm SK i Brou. A partir de divendres 4 de setembre, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues de les cites més esperades. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc de divendres a diumenge a la plaça de les Valls d'Acs. Enguany la trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popí, per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Axleterms amb els seus tradicionals creps, així també com plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora de fira de cada dia funcionarà amb el volum de la música reduït. A banda de les activitats previstes fins al 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat, Q de Festa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, que reconeix els espais d'oci

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi, Palafolls. Una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, eh? L'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi. I atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada, una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi. Palafolls, una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar el 2026-2027 i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, L'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi i atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: L'excursió a Peralada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora de Palafolls, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per tots aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labart, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Labart ha volgut destacar també el paper actiu de l'entitat local del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse en Quim, que estan sempre... La veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar, doncs ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros per persona. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat, a l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, es recomana a qui estigui interessat que vagi al casal el més aviat possible.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de festa.

0: major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors: el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi. Palafolls, una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, l'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi. I atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ripollet.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix... No pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts 2 de setembre repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant que aquest vespre a partir de les 7 a l'annex del Palauet hi ha una proposta de festa major, mostra de twirling a càrrec del Twirling Palafolls. Aquestes activitats continuen demà dijous amb el pregó de festa major que es farà a 2:15 del vespre al Palauet amb entrada lliure fins a completar l'aforament. Tot seguit hi haurà cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls, on es farà el castell de focs de festa major aproximadament cap a 10:45 de la nit. Després, els concerts de l'Altalfesta a la plaça de Popi amb la reina del pop, Naïm SK i Brou.
0: No t'ho perdis.
1: Les propostes continuen divendres al vespre amb la primera nit dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs i el bingo musical, que també començarà a les 7 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. A les 7 també comença el correbars per tots aquells inscrits des de la plaça de les Valls d'Acs a càrrec dels Diables Folls i hi haurà nova nit de l'Altarfesta a les 11 de la nit a la plaça de Popi amb els grups Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. El dissabte tenim el Correjocs, organitzat per la colla gegantera de Palafolls, amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo a les 11 del matí. A la tarda començarà el campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. I a la tarda també, a partir de les 6, la Diada Castanyera, a la plaça Major. Al vespre, nova edició del Sopars a la Fresca, serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs i a partir de les 9, al Correfoc, amb tabalada des de la gespa, des del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i després el Correfoc començarà al mateix indret per finalitzar a la plaça de Fòrum Palatiolo. També tindrem nit de concerts de l'Altarfesta a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé.
0: No t'ho perdis.
1: I si encara hi ha ganes de festa major, el diumenge hi haurà campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o la trobada de puntaires a partir de les 10 del matí, en aquest cas al Parc de Joaquim Ruïra. També a les 10 del matí hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per després començar amb la cercavila gegantera a partir de les 11 del matí. I al vespre, la Festa de l'Esport serà al Palauet a partir de les 7 de la tarda, per continuar amb una nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs, que comptarà, en aquest cas, amb el vespreig amb Enric i Fargues i l'11 Ideal. Serà a partir de les 8 del vespre. Seguim parlant d'altres activitats culturals. Anem ara fins a Pineda de Mar, que demà comença amb una nova edició del grup de suport a la lactància materna. Com cada jornada es farà al Centre Cívic de Poblenou entre les 10 del matí i 11:15 del matí. Una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Si avancem una miqueta més, anirem fins a Calella per destacar que el pròxim 4 de setembre comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Diferents actuacions que es faran fins al 13 de setembre a diferents places i carrers del municipi. Més propostes, anem ara fins a Tordera. Aquests dies a la Biblioteca del municipi es pot visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. A part també destacar que aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es celebren les festes del veïnat de Fibra Color amb diferents activitats que es faran al mateix local social.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En breu comença la proposta Talent Blanenc. De fet, la primera actuació serà aquest pròxim 5 de setembre a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes amb Brises, amb Lucas Martínez i Guido Di Blasi. Més informació a través de www.teatredelacostabravasud.cat, sense oblidar tampoc que aquest cap de setmana, en concret dissabte, es celebra la 22a edició del torneig Selva Marítima. Serà a les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva de Blanes, al camp de futbol. I acabarem destacant audició de sardanes diumenge a partir de 7:45 del vespre al Passeig de Mar. Serà amb la Copla Bisbal Jove.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Xenia, Joan, Nendong, Game, Nendong.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi, Palafolls. Una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, eh? L'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi. I atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada, una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El casal d'estiu municipal ha tancat una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal de Palafolls ha tancat les portes de la seva edició 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Masprats, amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu, fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament d'aquesta campanya que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Sampara assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que s'haguessin d'anul·lar les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua dels previstos per fer gimcanes i olimpiades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
1: La valoració final, per part meva com de l'equip de monitors, és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podíem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis, com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs, gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina, com cada any, que ha anat superbé. Tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
0: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que es feien fora del nucli urbà. El director de l'entitat detalla com van haver de modificar aquestes sortides.
1: La calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molta calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost, una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això d'anar a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
0: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances de les famílies, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi. Palafolls, una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar, el 2026-2027, i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, l'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi i atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Out. L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de Festa Major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure, fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de Festa Major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: No podem negar que avui estem una miqueta tristos i és que és l'últim de Gorra Express de la temporada. Demà ja comencem amb tota la programació especial de Festa Major, però això no significa que no tinguem regals. Per tant, ben atents a la programació a la ràdio. Abans d'explicar-vos com funcionarà el de Gorra Express d'avui, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan us preguntàvem doncs quants colors té l'arc de Sant Martí. En concret són 7 colors, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau fosc i també el violeta. I un guanyador, en aquest cas, que s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones i que ens va dir la resposta correcta, és l'Albert Vila. Albert, enhorabona. Pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el teu premi. I ara sí, com et deia, encarem l'últim de Gorra Express de la temporada, avui per aconseguir un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi. Palafolls, una panera que et pots endur a casa, això sí, has de respondre una senzilla pregunta. Som a punt de començar un nou curs escolar el 2026-2027 i jugant amb això del curs escolar i la nostàlgia, avui et volem parlar de la EGB. Què significaven aquestes sigles? Pensem una miqueta en el passat, l'EGB. Tots hem parlat algun cop de l'EGB, però què signifiquen aquestes sigles? Dóna'ns la teva resposta i atenció, perquè el guanyador el sabrem demà dins el de Gorra Matí. Abans d'acabar el torn, sabrem qui s'emporta aquest premi i atenció, perquè demà al matí també sortegem l'escapada a una casa rural per dues persones gràcies a Ricitours Viatges. Per tant, premis a dojo. Això serà demà. Avui, però, què signifiquen les sigles EGB? Participa per guanyar una panera de la farmàcia Moner.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: La festa major s'inicia demà al Palauet amb el pregó i l'estrena de l'Alterfesta amb el segell Q de festa. El tret de sortida oficial als actes tindrà lloc aquest dijous a 9:45 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i els diables, que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del castell de focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estaran en un recinte d'oci segur, equipat amb el punt lila i també amb la presència de l'espai Rula. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps d'Axletherms.

Aquesta, com és habitual, no és l'única notícia de la jornada d'aquest 2 de setembre del 2026. Ara mateix avancem en titulars quins són els temes destacats d'avui. Entre altres, Palafolls tanca el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meotomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12 i 22 del migdia, coincidint de ple amb una onada de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,30 el dia 9 de juliol i els 33,7 el dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle a tot el territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar en els 34,3 graus assolits els dies 9 i 14 d'agost.

I avui parlarem d'altres qüestions també, com el casal d'estiu municipal, que finalitza la seva edició d'aquest 2026 adaptant-se amb èxit a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure que s'ha fet a l'escola Masprats va plegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va tancar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques d'aquest estiu van obligar els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i també els cineforums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. I parlarem d'altres activitats perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparellada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament confirma que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el pròxim 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats majors de 60 anys i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, als seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable entre el sud i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls, el dia estarà assolellat, amb temperatures màximes que tornen a pujar fins als 32 graus

0: demà dijous a 9:45 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls, que conduiran els assistents fins la plaça de Popi. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament després començarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna. Enguany, els encarregats d'obrir la primera nit de concert seran la Reina del Pop, Naim SK i Brou. A partir de ja divendres dia 4, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues cites molt esperades pels palafollencs. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc divendres, dissabte i diumenge a la plaça de les Valls d'Ax. Enguany, aquesta trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Exdetems amb les seus tradicionals creps, així com també els plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora d'aquesta fira cada dia funcionarà amb el volum de la música molt més reduït que de normal. A banda de les altres activitats previstes fins al dia 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat Codafesta que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeix els espais d'oci nocturns segurs i saludables. En aquesta línia, durant les nits de concerts, des d'aquest dijous fins també dissabte, s'habilitarà un punt lila i també hi haurà la presència de l'espai Rulà. Abans d'avançar amb altres qüestions, hem de parlar de meteorologia i de la calor, perquè el nostre municipi ha registrat la seva temperatura més alta de l'estiu amb els 36,2 graus que va haver-hi el 8 de juliol d'aquest any. Acabat ja l'estiu i amb l'inici del setembre ja hi ha registres climàtics d'aquests últims mesos. Un estiu que tot Catalunya s'ha viscut sota una calor persistent i de rècord. Segons les dades recollides per la xarxa de l'estació del Meteomar, el pic absolut de calor d'aquest estiu es va viure el 8 de juliol a les 12:22 del migdia, quan el termòmetre va enfilar-se fins als 36,2 graus. Aquest valor màxim a Palafolls va coincidir de ple amb la gran onada de calor de principis de juliol i que, per exemple, va fer miques als rècords històrics de l'Observatori Fabra de Barcelona amb 40,9 graus aquell mateix 8 de juliol. Aquest mes va concentrar les jornades de calor més severa al nostre municipi. L'endemà de registrar-se aquest rècord de l'estiu, el 9 de juliol els termòmetres es van quedar en uns 34,3 graus. Altres pics destacats d'aquell mes també es van registrar el 19 de juliol amb 33,7 graus i el dia 5 quan es van assolir els 33,2 graus. Durant pràcticament totes les setmanes de juliol, les temperatures màximes van superar còmodament la barrera dels 30 graus de manera ininterrompuda. Tot i que el mes d'agost va ser extraordinàriament càlid a escala general, entrant en el podi dels agosts més calorosos de l'últim segle a Catalunya, al nostre poble les temperatures màximes absolutes van quedar lleugerament per sota de la marca del juliol. Els dies més calorosos d'agost al nostre municipi van ser el dia 9 i el dia 14, registrant exactament la mateixa temperatura màxima de 34,3 graus. Una jornada d'intensa xafogor que sí que es va viure el dia 25 d'agost, amb una màxima de 33,10. I ara obrim la plana cultural i també de la gent gran, perquè l'excursió paral·lada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora del nostre poble, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per a aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Ha volgut destacar també el paper actiu del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment d'aquest any.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de

0: Palafolls, amb la Montse en Quim, que estan sempre, la veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar, doncs ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etc, etc.
1: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als seus jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat de l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, recomanen a tots els interessats que s'apuntin al casal el més aviat possible. I parlem d'altres casals, en aquest cas deixem de banda el casal d'avis i marxem cap al casal d'estiu, que ha tancat ja una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal ha tancat les portes de la seva edició del 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Masprats amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu, fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament de la campanya, que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu, però, ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Samper assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que anul·lessin les sessions de Cinefòrum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua del previst per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
2: L'avaluació final per part meva com de l'equip de monitors és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podíem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs, gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina com cada any, que ha anat superbé, tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
1: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que feien fora del nucli urbà. A canvi, les activitats estrelles s'han mantingut amb una acollida excel·lent. És el cas de l'excursió al Parc Aquàtic Marineland i de les tradicionals nits del casal, al gimnàs de l'escola. Segons indica Sant Pere, aquestes acampades continuen sent molt populars perquè als infants els agrada, especialment l'experiència de dormir tots junts fora de casa.
2: El calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molta calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost i una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt. Els nens, això de tornar a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé. El Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat. Fins ara també, doncs, molt positiu tot el que hem fet.
1: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb els serveis d'acollida i també de menjador.

En aquest punt de l'informatiu, com és habitual, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, el 2 de setembre del 2025, parlàvem de l'exposició Barcelona Pagesa, que buscava posar en valor la tasca dels agricultors de la província. Aquella tarda es va inaugurar al MIT l'exposició que forma part del llibre que du el mateix nom, és a dir, Barcelona Pagesa, i que mostra una nova generació de persones que viuen i cultiven la terra. La mostra compta amb una selecció de 27 agricultors i agricultores. Patxi Uriz, el fotògraf que va fer aquestes imatges, explicava a Ràdio Palafolls que tots ells eren de les comarques de Barcelona i que hi havia gent gran i gent jove. Entre ells estava Miquel Riera, agricultor de l'Horta Pladamunt. L'exposició forma part d'un projecte de la Diputació de Barcelona sobre els projectes agroecològics més innovadors de la província. Uriz va estar 2 anys i mig documentant la feina de tots aquests agricultors. Fa ja 5 anys, el 2021, van descobrir una plantació de marihuana a Sant Genís que acabava desmantellada sense identificar els responsables. La policia local va descobrir aquell dijous una plantació de cànnabis en una zona boscosa de Sant Genís. La descoberta la va fer una patrulla que realitzava un servei ordinari per la zona després de sentir una forta olor de marihuana. Després d'endinsar-se al bosc, es van localitzar entorn de 20 plantes. Després d'aquesta troballa, els agents del cos local de seguretat van intentar localitzar sense èxit la persona responsable de la plantació i es va donar l'avís a Mossos d'Esquadra. Finalment, es va procedir a destruir la droga. I de Sant Genís, el 2016, marxàvem cap a Sant Lluís perquè els incendis forestals van encerclar el barri aquell estiu. Aquell dimarts a la tarda es va produir un incendi forestal en un solar de vegetació urbana al camí d'en Jordà, prop del tram de carretera que uneix al centre de Palafolls, amb el barri Sant Lluís. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda, moment en què es van activar 5 dotacions terrestres de bombers i una d'aèria que van treballar les tasques d'extinció del foc. En poc temps, uns 20 minuts, els cossos de seguretat van donar el foc per controlat. Mitja hora més tard, després de remullar la zona cremada, el foc es va donar per apagat. Les flames van afectar un total de 2.000 metres quadrats. Els altres incendis van ser a l'Avinguda del Mar, davant del restaurant Casa Homs, i també al carrer Montblanc.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Les temperatures aquest migdia ja arriben cap als 32 graus en alguns punts del Maresme, per exemple a Tordera o també a la zona alta de Dosrius, a Can Massuet del Far. Unes temperatures que encara s'incrementaran més al llarg dels pròxims dies, segons els mapes que he pogut veure avui, i que tocaran sostre de cara al cap de setmana, bàsicament dissabte i diumenge, amb algunes màximes que superarien els 35 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa també es podrien superar els 33-34 graus. Per tant, calor intensa, temperatures més pròpies del mes de juliol o de principis d'agost, que no pas del mes de setembre, però sembla que la situació voldrà canviar a partir de mitjans de la setmana vinent, amb un canvi de temps que ens portarà un descens de temperatures i, en conseqüència, també un augment de la inestabilitat. I de cara a dimecres podríem tenir, d'aquí una setmana, alguns xàfecs i tempestes que, la veritat és que seran molt benvinguts, perquè convé i molt que plogui. Mentre això no arriba, la situació continuarà marcada pel temps estable i sobretot per la forta calor. Avui temperatures que pugen una mica en relació a les d'ahir, amb una nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat, els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons poc important. De cara a demà tot continua igual amb temperatures màximes un pèl més altes i serà a partir de divendres quan tornem a tenir una nova calorada que farà que les temperatures es tornin a disparar de forma notable, sobretot, com ja hem dit, de cara al cap de setmana. Ho anirem seguint tot plegat. De moment, això és tot. Ens tornem a escoltar aquesta tarda.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies del dia. La Festa Major de Palafolls comença demà al Palauet amb el pregó i l'estrena també de l'Alter Festa amb el segell Q de Festa. El tret de sortida oficial de la Festa Major tindrà lloc aquest dijous a 2:15 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i diables, que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del Castell de Focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estrenant també un recinte d'oci segur equipat amb el Polila i també la presència de l'Espai Rolà. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps d'Ax-les-Thermes.

Avui hem parlat de calor perquè Palafolls ha tancat el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meteomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12:22 del migdia, coincidint de ple amb una de les onades de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,3 el dia 9 i els 33,7 del dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle al territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar-se en els 34,3 assolits els dies 9 i 14 d'agost. També hem parlat del casal d'estiu municipal, perquè ha acabat ja la seva edició del 2026, una edició que ha hagut d'adaptar-se a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure a l'escola Masprats va aplegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va finalitzar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques de l'estiu han obligat els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i els cinefòrums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. Amb totes van mantenir cites tan aclamades pels infants com la sortida al parc aquàtic Marineland i les nits del casal. El servei va mantenir 120 inscrits la primera meitat d'agost i prop de 80 la segona. I també hem parlat de la gent gran avui, perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural a Peralada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament ha confirmat que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats, majors de 60 anys, i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, els seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. Des de la regidoria s'ha demanat als interessats adreçar-se ràpidament al casal d'avis per poder formalitzar la seva sol·licitud.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem, com sempre, que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El pregó al Palauet demà a la nit donarà el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major de Palafolls. El nostre municipi ho té tot a punt per entrar de plena als dies centrals de la Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment el cap de setmana farcit de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 2:15 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls. Ells el conduiran als assistents fins a la plaça de Popí. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament arrencarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna al nostre poble. Enguany els encarregats d'obrir aquesta primera nit de concert seran la reina del pop, Naïm SK i Brou. A partir de divendres 4 de setembre, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues de les cites més esperades. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc de divendres a diumenge a la plaça de les Valls d'Ax. Enguany, la trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popí, per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Axleterms amb els seus tradicionals creps, així també com plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit. Com a mesura de benestar per afavorir els infants, la primera hora de fira de cada dia funcionarà amb el volum de la música reduït. A banda de les activitats previstes fins al 13 de setembre, cal destacar que enguany l'Alterfesta estrena el distintiu de qualitat, Cu de Festa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, que reconeix els espais d'oci nocturns segurs i saludables. En aquesta línia, durant les nits de concerts d'aquest dijous, divendres i dissabte, s'habilitarà un punt lila i també estarà present l'espai Rula.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'excursió a Peralada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora de Palafolls, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per tots aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labart, ha explicat que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Labart ha volgut destacar també el paper actiu de l'entitat local del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse i en Quim, que estan sempre... La veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar, doncs, ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros per persona. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat a l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, es recomana a qui estigui interessat que vagi al casal el més aviat possible.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La festa major s'inicia demà al Palauet amb el pregó i l'estrena de l'Alterfesta amb el segell Q de festa. El tret de sortida oficial als actes tindrà lloc aquest dijous a 9:45 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i els diables, que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del castell de focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop, Naïm SK i Brou. Estaran en un recinte d'oci segur, equipat amb el punt lila i també amb la presència de l'espai Rula. Paral·lelament, els sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiran els tradicionals creps d'Axleterms.

Aquesta, com és habitual, no és l'única notícia de la jornada d'aquest 2 de setembre del 2026. Ara mateix avancem en titulars quins són els temes destacats d'avui. Entre altres, Palafolls tanca el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meotomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12 i 22 del migdia, coincidint de ple amb una onada de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,30 el dia 9 de juliol i els 33,7 el dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle a tot el territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar en els 34,3 graus assolits els dies 9 i 14 d'agost.

I avui parlarem d'altres qüestions també, com el casal d'estiu municipal, que finalitza la seva edició d'aquest 2026 adaptant-se amb èxit a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure que s'ha fet a l'escola Masprats va aplegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va tancar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques d'aquest estiu van obligar els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i també els cineforums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. I parlarem d'altres activitats perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparellada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament confirma que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el pròxim 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats majors de 60 anys i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, als seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable entre el sud i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que tornen a pujar fins als 32 graus i mínimes que ho faran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant ja de la Festa Major, perquè el pregó al Palauet de demà a la nit donarà el tret de sortida als actes centrals de la festa d'enguany. Palafolls ho té tot a punt per entrar de plen als dies centrals de la seva Festa Major. Després d'uns primers dies d'activitats per escalfar motors i d'un inici de setmana més tranquil, aquest dijous dia 3 es viurà el gran inici de les festes amb el pregó, iniciant oficialment un cap de setmana ple de propostes tradicionals i musicals. L'acte es durà a terme demà dijous a 2:15 de la nit al Palauet. Un cop acabat el pregó, la festa es traslladarà al carrer amb una cercavila de la mà de la colla gegantera i també dels Diables Folls, que conduiran els assistents fins la plaça de Popi. En aquest punt de trobada es llançarà el castell de focs i immediatament després començarà la primera nit de l'Alterfesta per inaugurar la gresca nocturna. Enguany els encarregats d'obrir la primera nit de concerts seran la Reina del Pop, Naim SK i Brou. A partir de ja divendres dia 4, el ventall d'activitats s'ampliarà amb dues cites molt esperades pels palafollencs. D'una banda, els sopes a la fresca, que tindran lloc divendres, dissabte i diumenge a la plaça de les Valls d'Ax. Enguany aquesta trobada gastronòmica estarà marcada per la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional. Malgrat aquesta absència, la cita mantindrà la presència de la delegació d'Exdetems amb les seus tradicionals creps, així com també els plats cuinats per les entitats de Palafolls encapçalades per la Comissió d'Agermanaments. D'altra banda, també hi haurà la Fira d'Atraccions, que estarà instal·lada a l'Avinguda Ribera de la Burgada des de divendres fins al pròxim dimarts 8 de setembre, des de les 6

0: Abans d'avançar amb altres qüestions, hem de parlar de meteorologia i de la calor, perquè el nostre municipi ha registrat la seva temperatura més alta de l'estiu amb els 36,2 graus que va haver-hi el 8 de juliol d'aquest any. Acabat ja l'estiu i amb l'inici del setembre ja hi ha registres climàtics d'aquests últims mesos. Un estiu que tot Catalunya s'ha viscut sota una calor persistent i de rècord. Segons les dades recollides per la xarxa de l'estació del Meteomar, el pic absolut de calor d'aquest estiu es va viure el 8 de juliol a les 12:22 del migdia, quan el termòmetre va enfilar-se fins als 36,2 graus. Aquest valor màxim a Palafolls va coincidir de ple amb la gran onada de calor de principis de juliol i que, per exemple, va fer miques als rècords històrics de l'Observatori Fabra de Barcelona amb 40,9 graus aquell mateix 8 de juliol. Aquest mes va concentrar les jornades de calor més severa al nostre municipi. L'endemà de registrar-se aquest rècord de l'estiu, el 9 de juliol els termòmetres es van quedar en uns 34,3 graus. Altres pics destacats d'aquell mes també es van registrar el 19 de juliol amb 33,7 graus i el dia 5 quan es van assolir els 33,2 graus. Durant pràcticament totes les setmanes de juliol, les temperatures màximes van superar còmodament la barrera dels 30 graus, de manera ininterrompuda. Tot i que el mes d'agost va ser extraordinàriament càlid a escala general, entrant en el podi dels agosts més calorosos de l'últim segle a Catalunya, al nostre poble les temperatures màximes absolutes van quedar lleugerament per sota de la marca del juliol. Els dies més calorosos d'agost al nostre municipi van ser el dia 9 i el dia 14, registrant exactament la mateixa temperatura màxima de 34,3 graus. Una jornada d'intensa xafogor que sí que es va viure el dia 25 d'agost, amb una màxima de 33,10. I ara obrim la plana cultural i també de la gent gran, perquè l'excursió paral·lada de la Setmana de la Gent Gran encara manté algunes places lliures. L'Ajuntament continua perfilant els preparatius de la 25a edició de la Setmana de la Gent Gran, programada per finals de setembre. Un dels plats forts d'aquesta celebració serà la tradicional sortida cultural fora del nostre poble, que enguany tindrà lloc el 24 de setembre i que portarà els participants a conèixer el Museu Castell de Peralada. Tot i que el termini inicial d'inscripció finalitzava el 24 d'agost, l'organització ha confirmat que encara queden algunes vacants per a aquells que es vulguin apuntar a última hora. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, explica que l'excursió està oberta a rebre els últims participants. Ha volgut destacar també el paper actiu del Casal d'Avis en la preparació d'aquest esdeveniment d'aquest any.
1: Encara queden algunes places lliures, per tant, si algú doncs, es vol apuntar a última hora, encara pot. El procediment de fer-ho és a través del casal. La veritat és que aquesta excursió l'organitzem en col·laboració estreta amb el casal de jubilats de Palafolls, amb la Montse i Quim, que estan sempre, la veritat és que sense la seva col·laboració seria bastant complicat de fer-ho, i si alguna persona doncs, que es vulgui apuntar doncs, ja ho sap, cada tarda pot anar al casal a partir de les 3, un quart a 4, i trobarà doncs, la Montse o en Quim que els apuntarà, li explicarà el funcionament, el menú, etcètera.
0: La sortida està adreçada a persones empadronades a Palafolls majors de 60 anys i té un preu de 50 euros. Aquesta quota inclou el servei de transport d'anada i tornada, l'accés al museu i als seus jardins històrics, així com també el dinar al restaurant al centre de la mateixa localitat de l'Alt Empordà. Com que les places restants són molt limitades, recomanen a tots els interessats que s'apuntin al casal el més aviat possible. I parlem d'altres casals, en aquest cas deixem de banda el casal d'avis i marxem cap al casal d'estiu, que ha tancat ja una edició que s'ha hagut d'adaptar a la calor extrema. El casal d'estiu municipal ha tancat les portes de la seva edició del 2026 amb un balanç molt satisfactori per part de l'organització. Després d'arrencar l'1 de juliol a les instal·lacions de l'escola Mas Prats amb places exaurides i gairebé 200 participants, el servei ha funcionat amb èxit durant tot l'estiu fins a finals d'agost. El director de l'activitat, Elias Samper, ha qualificat de molt positiu el desenvolupament de la campanya, que s'ha dut a terme sota el fil conductor narratiu de Diversòpolis per treballar valors com el respecte, la convivència i la igualtat. La principal dificultat d'aquest estiu, però, ha estat la meteorologia, amb temperatures extraordinàriament altes que han obligat l'equip de 30 monitors a reestructurar constantment la programació diària. Elias Samper assenyala que les altes temperatures han estat el factor determinant de l'edició. Aquesta situació ha fet que anul·lessin les sessions de cinema.

0: Forum per prioritzar les activitats a l'aire lliure i especialment els jocs d'aigua. El casal ha hagut d'incorporar més elements d'aigua del previst per fer gimcanes i olimpíades alternatives, a més de gaudir de la piscina municipal i d'un tancament de curs especial amb inflables aquàtics.
1: La valoració final per part meva com de l'equip de monitors és que ha sigut un any esplèndid. L'únic que podríem criticar una mica ha sigut el temps, ha fet moltíssima calor. No te recordem que cada estiu hi ha algun dia que plou, però aquest any no. Així que aquest any sí que el que no hem fet ha sigut Cinefòrum. Tots els dies hem estat a fora, hem fet moltíssima aigua, més de la pensada a la programació. Hem demanat altres utensilis com pot ser aspersors, esponges, tot per fer activitats d'aigua. Hi han sigut doncs, gincames, jocs varios i algunes olimpíades amb l'aigua. També hem fet piscina com cada any, que ha anat superbé, tenim molt bona valoració sobre ella i també vam participar als inflables que vam fer de final de tancament amb la piscina.
0: La calor persistent també ha obligat a suspendre algunes de les excursions típiques a peu que feien fora del nucli urbà. A canvi, les activitats estrelles s'han mantingut amb una acollida excel·lent. És el cas de l'excursió al Parc Aquàtic Marineland i de les tradicionals nits del casal, al gimnàs de l'escola. Segons indica Sant Pere, aquestes acampades continuen sent molt populars perquè als infants els agrada, especialment l'experiència de dormir tots junts fora de casa.
1: El calor al final és una mica el que ens acaba marcant moltes de les activitats del casal. I com que ha fet molt de calor aquest any, el tema excursions fora del poble, com podria ser al castell o podria ser al costat de la protectora, aquest any no les hem fet més sortides locals, hem visitat totes les places i allà hem fet jocs varios o dinàmiques amb els nens. I bueno, així com activitats extraordinàries ara del mes d'agost i una mica al juliol, sí que hem repetit l'acampada, una cada mes, que ha anat sempre superbé, super popular, els agrada molt als nens, això de anar a dormir fora de casa i poder passar un tros de la nit junts. I hem fet també la sortida de Marineland, que ja vam començar l'any passat, la vam recuperar. I bueno, ha anat superbé, el Marineland hem provat noves atraccions que hi havia, que no estaven l'any passat, fins ara també doncs, molt positiu tot el que hem fet.
0: Malgrat la davallada habitual d'inscrits que es produeix a l'agost per les vacances, el casal ha mantingut una presència notable amb uns 120 inscrits durant la primera quinzena i prop de 80 durant la segona. Els infants dividits en el grup del casalet i el de mitjans i grans han pogut gaudir també de jocs tradicionals per afavorir la integració de les noves incorporacions i han comptat amb els serveis d'acollida i també de menjador.

En aquest punt de l'informatiu, com és habitual, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, el 2 de setembre del 2025, parlàvem de l'exposició Barcelona Pagesa, que buscava posar en valor la tasca dels agricultors de la província. Aquella tarda es va inaugurar al MIT l'exposició que forma part del llibre que duu el mateix nom, és a dir, Barcelona Pagesa, i que mostra una nova generació de persones que viuen i cultiven la terra. La mostra compta amb una selecció de 27 agricultors i agricultores. Patxi Uriz, el fotògraf que va fer aquestes imatges, explicava a Ràdio Palafolls que tots ells eren de les comarques de Barcelona i que hi havia gent gran i gent jove. Entre ells estava Miquel Riera, agricultor de l'Horta Pla d'Amunt. L'exposició forma part d'un projecte de la Diputació de Barcelona sobre els projectes agroecològics més innovadors de la província. Uriz va estar 2 anys i mig documentant la feina de tots aquests agricultors. Fa ja 5 anys, el 2021, van descobrir una plantació de marihuana a Sant Genís que acabava desmantellada sense identificar els responsables. La policia local va descobrir aquell dijous una plantació de cànnabis en una zona boscosa de Sant Genís. La descoberta la va fer una patrulla que realitzava un servei ordinari per la zona després de sentir una forta olor de marihuana. Després d'endinsar-se al bosc, es van localitzar entorn de 20 plantes. Després d'aquesta troballa, els agents del cos local de seguretat van intentar localitzar sense èxit la persona responsable de la plantació i es va donar l'avís a Mossos d'Esquadra. Finalment, es va procedir a destruir la droga. I de Sant Genís, el 2016 marxàvem cap a Sant Lluís perquè els incendis forestals van encerclar el barri aquell estiu. Aquell dimarts a la tarda es va produir un incendi forestal en un solar de vegetació urbana al camí d'en Jordà, prop del tram de carretera que uneix al centre de Palafolls, amb el barri Sant Lluís. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda, moment en què es van activar 5 dotacions terrestres de bombers i una d'aèria que van treballar les tasques d'extinció del foc. En poc temps, uns 20 minuts, els cossos de seguretat van donar el foc per controlat. Mitja hora més tard, després de remullar la zona cremada, el foc es va donar per apagat. Les flames van afectar un total de 2.000 metres quadrats. Els altres incendis van ser a l'Avinguda del Mar, davant del restaurant Casa Homs, i també al carrer Montblanc.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Les temperatures aquest migdia ja arriben cap als 32 graus en alguns punts del Maresme, per exemple a Tordera o també a la zona alta de Dosrius, a Can Massuet del Far. Unes temperatures que encara s'incrementaran més al llarg dels pròxims dies, segons els mapes que hem pogut veure avui, i que tocaran sostre de cara al cap de setmana, bàsicament dissabte i diumenge, amb algunes màximes que superarien els 35 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa també es podrien superar els 33-34 graus. Per tant, calor intensa, temperatures més pròpies del mes de juliol o de principis d'agost, que no pas del mes de setembre, però sembla que la situació voldrà canviar a partir de mitjans de la setmana vinent, amb un canvi de temps que ens portarà un descens de temperatures i, en conseqüència, també un augment de la inestabilitat. I de cara a dimecres podríem tenir, d'aquí una setmana, alguns xàfecs i tempestes que, la veritat és que seran molt benvinguts, perquè convé i molt que plogui. Mentre això no arriba, la situació continuarà marcada per el temps estable i sobretot per la forta calor. Avui temperatures que pugen una mica en relació a les d'ahir, amb una nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat, els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons poc important. De cara a demà, tot continua igual amb temperatures màximes un pèl més altes i serà a partir de divendres quan tornem a tenir una nova calorada que farà que les temperatures es tornin a disparar de forma notable, sobretot, com ja hem dit, de cara al cap de setmana. Ho anirem seguint tot plegat. De moment, això és tot. Ens tornem a escoltar aquesta tarda.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies del dia. La Festa Major de Palafolls comença demà al Palauet amb el pregó i l'estrena també de l'Alter Festa amb el segell Q de Festa. El tret de sortida oficial de la Festa Major tindrà lloc aquest dijous a 2:15 de la nit, seguit d'una cercavila amb els geganters i diables que guiarà els veïns cap a la plaça de Popi per gaudir del Castell de Focs. La primera nit musical comptarà amb les actuacions de la reina del pop Naïm SK i Brou. Estrenaran també un recinte d'oci segur equipat amb el Polila i també la presència de l'Espai Rolà. Paral·lelament, els sopes a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax patiran la baixa d'última hora de la delegació de Popi per manca de relleu generacional, tot i que sí que s'oferiren els tradicionals creps d'Ax-les-Thermes.

Avui hem parlat de calor perquè Palafolls ha tancat el registre climàtic de l'estiu amb una temperatura rècord de 36,2 graus el 8 de juliol. L'estació local del Meteomar va detectar aquest pic de calor absoluta a les 12 i 22 del migdia, coincidint de ple amb una de les onades de calor severa que va afectar tota Catalunya. Pràcticament totes les setmanes de juliol l'han registrat temperatures màximes molt per sobre dels 30 graus, destacant també els 34,3 el dia 9 i els 33,7 del dia 19. Tot i que l'agost s'ha situat en el podi com un dels més calorosos de l'últim segle al territori català, les màximes absolutes a Palafolls van quedar-se en els 34,3 assolits els dies 9 i 14 d'agost. També hem parlat del casal d'estiu municipal, perquè ha acabat ja la seva edició del 2026, una edició que ha hagut d'adaptar-se a una persistent calor extrema. L'activitat de lleure a l'escola Masprats va aplegar gairebé 200 participants sota la temàtica de Diversòpolis i va finalitzar a finals d'agost amb un balanç molt satisfactori per l'organització. Les temperatures històriques de l'estiu han obligat els monitors a reestructurar diàriament la programació, suspenent excursions a peu i els cinefòrums per donar prioritat total als jocs d'aigua, piscines i inflables. Amb totes van mantenir cites tan aclamades pels infants com la sortida al parc aquàtic Marineland i les nits del casal. El servei va mantenir 120 inscrits la primera meitat d'agost i prop de 80 la segona. I també hem parlat de la gent gran avui, perquè encara queden vacants d'última hora per apuntar-se a la sortida cultural aparellada de la Setmana de la Gent Gran. Tot i que el termini original d'inscripció va finalitzar el 24 d'agost, l'Ajuntament ha confirmat que encara hi ha lliures algunes places per l'excursió al Museu Castell de Peralada, que tindrà lloc el 24 de setembre. L'activitat està adreçada exclusivament a veïns empadronats, majors de 60 anys, i té un cost de 50 euros. Aquest preu inclou el transport d'anada i tornada, l'accés complet al recinte del castell, els seus jardins històrics i també el dinar al restaurant al centre. Des de la regidoria s'ha demanat als interessats adreçar-se ràpidament al casal d'avis per poder formalitzar la seva sol·licitud.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordem, com sempre, que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
2: FM.